Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda.

Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Ningú ha demanat,
4: però fa bon dia. Bon dia, Pineda.
2: Mira, sigui com sigui, però digues bon dia. Quan entres a un lloc, trobis algú i si et diuen bon dia, respons bon dia, que pots tenir un mal dia. Sí, jo ho entenc. Si em dius bon dia, ja entendré que tens un mal dia. Però si em dius bon dia... Sí? Bon dia.
5: Ah, veus? És maco, això. Ja m'agrada, nena.

nova edició del Dit i Fet, avui dimecres 30 de setembre. Ara mirava el calendari, avui és l'últim dia de mes, demà comencem ja el mes d'octubre, déu-n'hi-do, passa ràpid el temps. Bé, mireu, tenim moltes coses avui també per explicar-vos en el programa. Entre altres qüestions, seguim destacant els actes de la Setmana de la Gent Gran a Pineda, avui dimecres també amb moltes propostes que ara de seguida us expliquem a la punt del dia. La informació que també la recollim a un quart de nou del matí amb en Pep Basari, també, com sabeu, previsió del temps a dos quarts de nou del matí amb Jordi Pérez. Avui comentarem una mica l'episodi de pluges d'aquest dimarts i també li preguntarem si

0: altres qüestions, també destaquem la tornada als programes a Ràdio Pineda. Tots els dimecres, com sabeu, hi ha el Pineda es mou i, per tant, avui torna a partir de 2:15 a 2:00 PM amb Maria Josep Hernández. Mica en mica van tornant als programes. Aquest divendres també torna el programa Sortim. Bé, i més cosetes que us anirem explicant i que hem preparat també des de Ràdio Pineda en aquesta nova temporada. A tot això, bona música, energia positiva i res, una vegada més, agrair-vos la confiança de seguir-nos i de despertar-te també amb nosaltres. Estic amb tu fins a la 1:00 PM. Salutacions, el meu nom és Olga Díguez.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

els agrada Bruno Mars. Això forma part del seu últim disc, es diu The Romantic. I és com una promesa, un jurament sagrat que els seus sentiments són autèntics. On My Soul, l'última de Bruno Mars. De seguida repassem l'apunt del dia. Abans, Nil Moliner.

Avui dimecres continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran a Pineda. Destaquem aquest matí a les 10 al Casal d'Àvies Les Mèlies, un taller pràctic, cuina amb cor, eines i receptes pràctiques per cuidar la salut cardiovascular. També aquest matí, a 11:45, al local del Banc del Temps, es fa una proposta de coaching conscient. I a la tarda, al pati de Can Comas, a les 5, taller de manualitats, fem una flor que organitza l'Associació de Dones Pinedenques. Bé, en altres propostes que també podeu consultar al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat. També recordeu que les persones de 65 anys o més teniu entrada lliure aquesta setmana al complex esportiu de Can Xaubet en horari de matí de 9 a 3. I aneu-vos preparant perquè el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme ja estan preparant la sortida Nit de les Quatre Ermites, que es farà aquest proper dissabte, dia 3 d'octubre, el 3 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb sortida a la plaça de les Mèlies. El preu de la inscripció és de 5 euros, que es destina íntegrament a benefici de la Marató de TV3. Ja us avancem que demà tindrem els responsables de l'entitat. Ens venen a explicar aquesta sortida nocturna i solidària, Nit de les Quatre Ermites. Parlarem, de fet, demà amb en Josep Costa, que el tindrem aquí en directe a Ràdio Pineda.

0: No cal que sigui cap de setmana per poder recuperar cançons com aquesta que ens han fet ballar una barbaritat. Això és d'una generació, però ens hi sentim aquí molt identificats amb aquest èxit de Gayla, Freed from Desire. Que no és el cas d'en Pep. En Pep no s'identifica amb això, potser sí. Pep, bon dia.
1: Jo hauria dit Gala, eh?
0: Bon dia.
1: Gala.
0: Bueno, Gala, no. Aquí la coneixem com a Gala, però entenc que es diu Gayla, no? Algo així, és més o menys.
1: Potser és de Barbati, eh? Vull dir que pot,
0: ah, sí?
1: Ser, pot ser de bueno.
0: Què
1: bé,
0: tal? Bon
1: doncs,
0: dia.
1: Bé, bon dia.
0: Vinga, va.
1: Doncs mira, comencem parlant de ple municipal que va donar molt de sí i que va aprovar per unanimitat una moció que el que demana és fer una ordenança per augmentar la taxa turística. Va demanar-ho Pineda en Comú, va demanar que es destinin els ingressos de la taxa turística doncs, a millorar els serveis de Pineda, l'habitatge, l'activitat econòmica. Va explicar que hi ha un topall que pot, diguem-ne, tractar cada municipi de manera independent. Cada municipi, per dir-ho així, té una certa capacitat d'augmentar aquest import i, per tant, va demanar que en el cas de Pineda s'augmenti l'import i aquest augment, aquesta diferència, es pugui destinar doncs, a les millores que necessita Pineda. Va dir que al cap de l'any pot arribar a suposar fins a 1 milió d'euros i Pineda en Comú va presentar-ho en el darrer ple municipal. Doncs bé, els partits van mostrar-se a favor de fer aquest estudi, de fer, diguem-ne, l'ordenança per augmentar la taxa turística. Això vol dir que no s'augmenta ara per ara, però diguem-ne que es tractarà aquesta qüestió en un futur. Això és almenys el que es va aprovar a través d'aquesta moció que avui expliquem a Ràdio Pineda. Calella incorpora aparcaments per a patinets a l'ambulatori, també a l'hospital, amb nous mòduls i una capacitat fins a 27 vehicles diferents, 27 patinets elèctrics diferents, destinats sobretot a professionals, però també a usuaris, que vagin, per exemple, doncs, a l'hospital. La mesura doncs, vol complementar els aparcaments que hi ha per a bicicletes i que posa en marxa la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Per cert, que s'investiga encara l'incendi en una empresa de reciclatge, en aquest cas a Palafolls, sense ferits. El foc es va originar amb uns cartrons, va mobilitzar policia local, el SEM i també bombers. Les flames es van apagar en poca estona, però van afectar una part del sostre. I també destaquem un parell de notícies curioses de Tordera. D'una banda, que Tordera crea el Consell d'Adolescents, que vol donar veu als joves a incorporar la seva mirada a la política local, amb un òrgan doncs, que és de participació, com diem, dels més joves, però que, a més, Tordera acull també una parcel·la pilot que estudia doncs, la coproducció del suro i de la tòfona negra en uns terrenys, una combinació que és poc habitual però que pot tenir doncs, molt de valor. Recordem que la tòfona és un producte doncs, molt valorat i molt car. El projecte posa a prova doncs, si aquesta tòfona es pot desenvolupar bé en un entorn com el de Tordera, habitualment no es cultiva, n'hi ha de salvatges però costa molt de trobar, i es busca doncs, que sigui una alternativa productiva a la gestió forestal. Per tant, interessant això a Tordera perquè ja... No, l'Olga riu perquè diu, mira'm a mi, no?
0: Bueno, la tòfona.
1: I vas de negre.
0: Veus? Doncs, ho tinc tot.
1: Doncs mira, doncs vés
0: soc
1: allà,
0: un bon partit,
1: els hi expliques, els hi expliques, ara...
0: Jo els hi tinc a explicar.
1: T'has de posar sota un suro, eh?
0: No, home, no.
1: Per agafar valor, si no...
0: Què va, què va?
1: El suro, per mi, és un dels arbres més bonics del món, eh? Perquè és molt autèntic i molt nostre, el suro.
0: Ah. I... Home, i tant que és nostre. Quan algú... Saps allò que no hi toca? Ets un suro.
1: Sí, exacte. Però és curiós perquè nosaltres el tenim... És un arbre que el tenim com molt associat, el tenim com molt nostre, per dir-ho així, però els guiris flipen, perquè no hem vist mai un arbre així. És un arbre que es dona a molt pocs llocs del món i un dels llocs justament que tenim és aquí. Per tant, bueno, una notícia, si més no, curiosa. Saps que sí, també cap de suro?
0: Sí.
1: Que sí?
0: Sí, sí.
1: Cap de suro vol dir que no...
0: És molt de la terra, això,
1: sí,
0: és molt nostre.
1: Què deu voler dir? Que no tens res al cap, no? Que tens
0: clar,
1: el cap de suro.
0: Clar, que tens
1: no,
0: que
1: no...
0: el... Com... Sí.
1: El suro és com allò tou, que no...
0: Que sura, cap... que clar, com que no pesa, no?
1: Sí, doncs mira.
0: Bueno.
1: Doncs res, avui també expliquem i ja avancem que... Home, el diumenge se celebra la Diada del Centre, que és un acte important per a aquesta entitat, i a més es farà l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. Avui ja ho expliquem a Ràdio Pineda. Però sobretot el que volem destacar és la gran festa del centre del diumenge, insistim, aquest diumenge 4 d'octubre, però no només es presentarà la nova temporada de teatre, sinó que s'entrega el Premi Centre Cultural. Aquest any s'entrega al pinedenc Joan Flores i Grima, que va ser president del centre, però sobretot molt vinculat a l'entitat. Als anys 70-80 va formar part de directives i va ser, doncs, una persona molt estimada. De fet, la gent, doncs, que el coneixem sabem que és, jo el diria que és molt bona persona, i per tant penso jo a nivell personal que també es mereix, doncs, aquest important premi Joan Flores, que s'emportarà el Premi d'Oltra, com diem, aquest diumenge a la sala del centre. Ho explicarem, que arribarà, doncs, l'obra Tots eren fills meus, tot un drama. Jo l'he vist, aquesta obra, no sé si és d'Arthur Miller, un creador nord-americà, i està molt bé, és una obra densa amb molts de personatges que posa damunt de l'escena algunes controvèrsies sobre el que està bé i el que no està bé.
0: Mira, aquests dies, com que estan tornant els programes a Ràdio Pineda, avui ho fem amb el Pineda es mou aquest migdia, de seguida tindrem la Maria Josep Hernández, que ens ho ve a explicar. Divendres torna el programa Sortim, i comencem justament amb la Diada al Centre i amb l'estrena d'aquesta obra. Per tant, tindrem bé a la present del Centre Cultural i també part de l'equip d'aquesta obra de teatre.
1: Doncs estarà molt bé, segur, doncs, que serà una obra que tindrà molt d'èxit, es farà durant diverses setmanes i segur que estarà molt bé, i l'escenografia, doncs, segur que també serà tot una sorpresa. Mira, avui us desvetllem una sorpresa a radiopineda.cat que us agradarà. Resulta que la Biblioteca Nacional de Catalunya conserva un pergamí, atenció, que és de l'any 1559, que és de Pineda. Bueno, de pergamins conservats n'hi ha moltíssims, molts d'ells de Pineda. Però ara parlem d'aquest pergamí de 1559 que recull miracles que estan directament atribuïts a Sant Joan Baptista de Pineda. Curiosa la notícia, veritat? Doncs aquest pergamí, que insistim és del 1559, concretament del dia 8 de juny, parla, doncs, de la devoció popular que hi ha a Pineda per Sant Joan Baptista, i parla d'uns suposats miracles, doncs, que estan atribuïts justament al sant. Saps allò de la relíquia que t'explica moltes vegades
0: el dit, no?
1: La relíquia, bueno, no sé, és el dit del peu o de la mà.
0: Ara els explicaràs, no?
1: Bueno, mira, parla, per exemple, doncs, de guariments extraordinaris. Per exemple, diu que va curar una persona malalta de les porcellanes, que ara no coneixem aquesta enfermedad. Antigament es coneixia com a porcellanes, que era, perquè ens entenguem, s'entén que era una espècie de tumor o inflamacions al coll. I que Sant Joan Baptista...
0: Que xungo!
1: Sant Joan Baptista
0: ho va curar.
1: Ho va arreglar,
0: Sí, sí. Home, doncs... amb el dit,
1: No, sí, bueno, vas allà, et poses a davant de la relíquia i reses i te cura.
0: Escolta, després... anem a posar això en context. Anem a parlar. Els
1: després,
0: miracles...
1: No...
0: De Sant Joan Baptista,
1: sí,
0: de Pineda.
1: 1559. I els miracles eren molt nombrosos, diu aquest document, que eren tan nombrosos que és impossible recollir-los tots.
0: No, sí, que va tenir feina.
1: No es pot explicar. No es pot explicar. I diu, asseguren que volen donar-ne credibilitat... No, és que tu te'n rius, però
0: no, no,
1: volen donar-ne credibilitat...
0: No ets el primer que ho diu.
1: I volen preservar-ne el record. I, a més, ja en aquest document diu que l'església de Santa Maria té una capella dedicada a Sant Joan Baptista, diu, en l'Ocor, o sigui, en el lloc més destacat de l'església, i és un document molt curiós. Per cert, que està escrit en català. A més, s'entén molt bé. Jo he estat llegint...
0: L'has dit, sí?
1: Bueno, ja publiquem d'aquí mitja hora a la web.
0: Mira.
1: I el document està conservat a Barcelona.
0: Pregunta, perquè probablement la gent s'ho pregunti. Aquesta relíquia, que és el dit, o suposadament
1: no,
0: el
1: no,
0: dit...
1: No, és un os.
0: És un os,
1: no sabem,
0: però l'os és del dit.
1: De no Sant Joan sap? Baptista.
0: Sí, vale. No, ho dic per entendre'ns. La gent es pregunta... On està això? On t'ho podem veure?
1: Doncs a la capella de Sant Joan Baptista, de Pineda.
0: A la capella? Però hi ha... Vostè des d'aquí? Vull dir, algun lloc on ho identifiquem?
1: A veure, sí. Bàsicament perquè hi ha una imatge de Sant Joan Baptista. Hi ha un altar dedicat a ell.
0: Sí.
1: Entrant a l'església amb esquerra.
0: I hi ha una capseta.
1: I t'ho explicaré un altre dia perquè... Bueno, queda't amb això, Quan tinguis un problema, cap allà,
0: Sí, sí.
1: Curiosa la notícia, Ja veureu, us agradarà molt. I mira, l'altra notícia, sens dubte, de la jornada, les pluges torrencials que han deixat inundacions, déu-n'hi-do, clar, aquí no ens hem fet la idea perquè aquí no va ploure. Ara en Jordi li preguntem, però les imatges que hem vist per televisió a mi m'han deixat francament força bocabadat. No em pensava que la cosa hagués anat tan sèria, per dir-ho així. Hi ha hagut milers de trucades, molta gent molt preocupada i, vaja, inundacions importants en alguns punts de Catalunya, amb molta pluja doncs acumulada. Aquesta vegada doncs sí que els homes del temps l'han encertat de ple, fins i tot a la zona on més ha plogut. Bé, avui és notícia també als diaris, l'acampada pel dret a l'habitatge s'estén també a Catalunya, arriba ja a la plaça de Catalunya, hi ha desenes de persones que hi han fet nit amb tendes de campanya. El govern espanyol aprova dos decrets amb mesures per l'habitatge, s'han de votar divendres al Congrés, veurem què és el que passa, i com diem, avui els diaris parlen d'aquesta acampada justament a Barcelona, a 6.000 de la Puerta del Sol, tot i que allà a Madrid doncs és molt més bèstia. Avui destaquem també doncs que Esquerra ha anunciat que Marta Rovira serà finalment amnistiada pel dia 1 d'octubre famós i asseguren doncs que s'ha d'acabar amb aquesta persecució que han patit. I avui també doncs destaca la premsa que el rei Mohamed VI tria com a primera ministra una dona, Fàtima Mansouri, la primera dona que ocuparà aquest càrrec al Marroc. Allà és curiós, la gent vota. Bueno, són aquestes democràcies petitones, la que hi ha al Marroc, ja m'enteneu. I però hi ha una cosa curiosa, que com que el rei allà tot ho pot, doncs de la llista guanyadora ell tria qui és el president. Cosa que aquí no passa, aquí sempre hi ha un cap de llista, no? Aquí tenim una figura que es presenta a nivell local,
0: amb un equip,
1: hi ha una persona que és la que es presenta a nivell local, a nivell català, a nivell espanyol. Doncs al Marroc no, s'apunta tot un salseguer de personatges allà que s'apunten a la llista, llavors el rei diu: m'agrada aquest.
0: Tu sí, tu
1: o aquesta,
0: no.
1: I aquest és el president.
0: Aquí sí que hi ha dit.
1: Aquí sí que mana, el rei. No,
0: hi ha dit.
1: No com aquí, que sí, fa el que pot. Ara parlem del rei, mira, perquè... abans de parlar del rei...
0: Espera, de quin rei ara? Ara
1: d'Espanya. D'Espanya. Mira, s'encareix la benzina i això fa disparar l'IPC. Déu-n'hi-do. Per cert, que avui els diaris parlen també en relació amb, amb la vivenda.
0: El tema de la benzina, però seguim celebrant el futbol,
1: Ah, sí.
0: Ja
1: no,
0: està.
1: I la benzina, t'he dit una cosa.
0: Ja
1: hi ha un descompte de part de l'Estat que si no s'apliqués el descompte estaríem parlant d'un preu a voltant de 2,20 o 2,30 al litre de gasoil, de dièsel.
0: Però som campions.
1: Sí, sí, sempre. I res, destacar, doncs, això. Que, a més, el preu de l'habitatge continua pujant d'una manera impressionant i atenció, perquè ha pujat gairebé un 8% al mes de juliol. És que sembla impossible de creure que en un mes s'hagi encarit un 8%. Per cert, que de l'àmbit de la política també destaquem que Salvador Illa ha dit que vol una Catalunya unida, pròspera i més cohesionada. Ha parlat també d'habitatge, però també d'emergència habitacional i d'altres qüestions. I mira, ja per acabar, doncs res, només acabem parlant justament de reis, perquè no sé si heu vist per televisió la sopar de gala que ha ofert el rei d'Espanya al senyor Macron i a la seva senyora, la Brigitte Macron, que han assistit doncs al Palau Reial, i avui doncs tots els diaris en parlen, sobretot La Vanguardia. Per què? Perquè l'altre dia el rei va ser aquí. Bueno, els actes de La Vanguardia avui li destaquen doncs moltes pàgines amb aquesta entrada al Saló, doncs al Palau Reial de Madrid, i avui destaquen tota la premsa, sobretot doncs com no els vestits que portava la reina i la Brigitte Macron. Destacar allò que fan les menines de cada reina, no? O sigui, la Brigitte no reina,
0: No, ja.
1: Devia ser, no portava corona, cosa que la reina d'Espanya portava diadema reial.
0: Molt maca. És una de les meves preferides. Si jo hagués de portar corona, portaria aquesta.
1: Ah, sí, vestida de Carolina Herrera, tot en declaració d'intencions, i ella, doncs, lògicament vestida amb una marca francesa, Louis Vuitton. Que
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: Doncs, i res, destacar això que jo dic sempre, que els reis d'Espanya doncs són reis i el president de França doncs són presidents d'una república, però sempre somien en petit, en, per dir-ho així, a la intimitat en ser reis. Perquè a França sempre s'ha viscut la política d'aquesta manera, visquent en palaus reials, vestint-se com a reis, actuant com a reis, i de fet algú diu que és l'única monarquia que queda a Europa, perquè encara l'estructura política francesa, tot i que és una república, doncs funciona gairebé com a una monarquia, però de les d'abans, en què el president de la república té molt de poder, cosa que a Espanya sabeu que no passa.
0: Exacte.
1: Per cert, el Palau Reial el segueixo trobant molt
0: carrincló.
1: Molt carrincló.
0: Que sí?
1: I fosc.
0: Sí.
1: Allà falta llum.
0: Una mica.
1: Falta llum. Ara,
0: però el vestit de la reina va il·luminar,
1: Tothom,
0: és preciós aquest vestit.
1: A mi m'encanta el vessamanós,
0: Ai, em trobo molt feixuc.
1: Saps allò de posar-se? Todos en fila, venga, tu.
0: És com al col·le, no?
1: No se muevan.
0: Saps com a l'escola que entra, sí, encara es tries un petó, sí, una abraçada, doncs, un ball, saps, doncs aquí donen la mà.
1: Van fer això, atenció, van posar el Macron allà, tu, vostè, en la cruz, saps que posa una creu en el terra,
0: sí,
1: en precinto?
0: En teatre sempre es fa.
1: T'has de posar allà. I llavors l'home es va posar allà, que és petitó, i van dir, va ser una, la cascària aquella real, tirit, i van dir... Senyores i senyores, ante ustedes su alteza real. Van obrir-se les portes i va aparèixer el rei d'Espanya i la reina. I tothom falló amb el cap així, saps? Bé, interessant. Escolta, tinc dues notícies per demà.
0: No tenim temps.
1: Però bones, eh?
0: M'assembla molt bé.
1: I demà
0: però...
1: posarem la Bruna ara.
0: Ah,
1: Hanna,
0: perquè
1: perdó.
0: Teníem tu i jo un tracte...
1: La posem demà?
0: Vinga, va, la posem demà. Va, no fem esperar en Jordi. Gràcies, Pep. Jordi Pérez, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Anem entrant en matèria, ens capbussem a la previsió meteorològica. Comencem per la pluja, no? D'ahir, el que vam recollir a Pineda, i si ha de seguir plovent, no sé si avui o els propers dies.
2: Bé, no, de moment ara tenim una pausa a la pluja, però bé, no tardarà gaire en tornar-hi, perquè els propers dies encara hi haurà inestabilitat, hi haurà algun ruixat, alguna tornada. Ara ho has tot seguit, tots els detalls. Però, sens dubte, la jornada d'ahir, emocionant. Com li costa la pluja... veure caure amb una mica amb alegria, i també li va costar tela, aquí almenys a l'Alt Maresme. Va acabar arribant, cap als vols del migdia, va fer uns 10 litres, aquí a Pineda Centre, també a Pineda Nord, 9, 8, Calella, Santa Eusanna, zona de Tordera 15, Blanes també, malgrat, també va fer 7 o 8, en fi, modesta la precipitació, amb el cel que teníem, per moments, de ben segur que tothom esperava més litres, 20-30 litres, perquè l'ambient estava carregat, a més no poguer, i amb una foscor molt, molt amenaçadora, però és el que hi ha. Aquí, aquesta zona, ens van conformar, ens han tingut de conformar amb aquests registres. Pausada, Es va aprofitar els 10 litres, s'ha aprofitat la terra, i no ha sigut molt moderada, vull dir, no ha sigut intensa. Però, en canvi, què passava a l'àrea de Barcelona, i sud de Barcelona? Al dematí, mentre aquí teníem relativa calma, doncs allà queia el cel. Se feia de nit, literalment, i tempestes fortes, estàtiques, de trànsit lent, afectava tota l'àrea metropolitana de Barcelona, el sud, la part alta, punts al Vallès, en fi, 50, 80, 90, 100, 110, en algunes zones, això és moltíssima aigua, I aquests registres eren amb intensitats altíssimes, torrencials, de vent, això no fa falta que els hi digui, aquestes registres hi cauen unes tempestes aquí a Pineda, quedem negats, Mitja Pineda queda totalment negada, amb aquestes intensitats de pluja. Bé, així va anar, amb tempestes fortes, abundant activitat elèctrica, i bé, va acabar d'avançar aquesta línia d'inestabilitat, i doncs bé, com dèiem, va donar aquests registres. Posteriorment, quan ens creuava la línia d'inestabilitat, se reactivaven per la banda de la selva, Baix Empordà, durant, primeres hores de la tarda, cap a la tarda, vespre, i de nou un altre pic de pluja cap a la banda de Girona, amb tempestes estàtiques a la zona del Gironès, la selva llagostera, després del vespre nit cap al Baix Empordà, amb aquestes tempestes es van veure, festival de llampegades, espectacular, mirant cap al nord-est, i que també en aquest sector també registra de 60, 80, 100, 110, aquí a l'Estartit, Torroella de Montgrí, en fi, són, ja ho veuen, són tempestes estàtiques que allà on descarreguen, aboquen aquestes barbaritats de litres i en poca estona, i per això veiem les imatges de les rieres baixant i etcètera, etcètera. I ja vam veure els avisos ben posats, els models avisaven d'aquests patacs d'aigua, doncs ja vam veure les incidències. Les incidències a la tele ens veiem les que ens adonen, però de ben segur que n'hi ha moltes més. Ens donen les que, perquè no poden estar a totes bandes. Però ja vam veure la ronda de dalt, el metro, caos absolut, degut a aquestes trombes d'aigua que no està preparat. No estem preparats quan les pluges són d'aquest tipus de caràcter torrencial. Però no va haver cap víctima, i això ens alegrem, i per tant doncs, felicitem totes les previsions perquè es van clavar al peu de la lletra. Bé, hi ha zones que no plou, no hi ha manera. Zones de Tarragona estan assedegats, zones de Lleida també assedegats, i aquí doncs, també en pluja modesta. I despedirem el mes de setembre, doncs, en alguns indrets amb moltíssima pluja, perquè hem tingut dues o tres tongades molt bones, abundant, per agafar els registres, i en canvi en altres, doncs, minsa l'acumulació d'aquest mes, i aquí, doncs, a la manera també serà una pluja que haurà estat molt, molt discreta. Bé, ahir també un dia molt xafogós, mar de fons, se sentia bramar la mar ahir, a la tarda, vespre, onades de metre d'alçada, mar de fons de xaloc. Matinada que sembla mentida, però despedim el mes de setembre amb temperatures altíssimes, no sé què està passant. Sí que és veritat que tenim masses càlides d'origen subtropical, està afectant l'entorn peninsular, un mar també molt càlid, però és que les mínimes són altíssimes, eh? Avui mínima tropical 20 graus i a més amb matinada serenada, que això és el que ens fa, no sé què està passant, però déu-n'hi-do aquest setembre com acabarà. No cal dir que acabarà extremadament càlid. I xafogós, perquè déu-n'hi-do ahir la xafogó que van passar i avui aquesta nit també és xafogosa perquè les humitats són altíssimes. Ara mateix voltem al 90% d'humitat ambiental. Jornada de dimecres de dominada pel sol. Hi ha un front atlàntic molt extens, pràcticament des d'Islàndia, Illes Britàniques, Galícia, Cantàbria, Portugal, Golf de Cádiz, enorme. És un front atlàntic d'una enorme llargada que s'està aproximant i segurament anirà ennuvolant els cels. Ja està penetrant per la Península Ibèrica, ja està deixant els cels mig ennuvolats, i aquí també està penetrant per la zona de Lleida, Tarragona, i avançarà cap a les de Barcelona i Girona. Per tant, domini del sol, però a partir de mig matí, mig dia, veuran que s'enterboleix núvols prims, núvols mitjans, i deixaran doncs, una segona part del dimecres doncs, variable. En principi, núvols que no donaran precipitacions. Vents molt fluixos, pot entrar una mica de vent de sud, una mica reforçat de l'Alt Maresme o Costa de la Selva cap a la Costa Brava. A la resta del litoral, potser aquí quedem al marge, estaríem a la frontera d'aquest vent, quedaríem al marge, en principi serien vents fluixos, al igual que la costa de Barcelona i costa de Tarragona. Ambient càlid, xafogós. De nou, avui veurem alguns indrets valors de 30 graus. Imaginin-se, cap a punts de Girona, zones de Ponent, i segurament d'extrem sud tornem a veure valors que salten els 30 graus, quan estem a punt d'iniciar el mes d'octubre. Increïble. Aquí, doncs, també, en funció de la nuvolositat, màximes que poden voltar els 25-26 graus i amb humitats altíssimes. Avui notarem xafogó intensa, eh? Aquest és el panorama per avui. De cara a la matinada, entrarà tramuntana, haurà acabat de creuar aquest front, podríem dir descafeinat, i entrarà tramuntana, forta, cap a l'Alt Empordà, Baix Empordà, de matinada i al llarg de demà dijous. Aquí també la notarem. De matinada a matí veurem que entra vent del nord, pot ser bastant més sec que no aquest ambient tan carregós, a veure si se'ns baixa la xafogó almenys, i que posteriorment entraria doncs, vents de llevant, matí, migdia, tarda. És un vent de llevant que no té recorregut marítim, sinó és molt a prop de les costes, però bé, demà tindrem un dia més ventós respecte a avui. En principi, demà sol, variable, sol, sí, però també tindrem alguns núvols baixos, també alguns núvols prims, temps una mica variable pel que fa a Catalunya. I en principi, poca precipitació veiem. Tot i que a partir del migdia i la tarda, com que entrarà més aire fred en alçada, un cop creui aquest front, que ho farà al llarg d'avui i de matinada, demà s'escola aire fred en alçada, és probable que a partir de matí i migdia, aproximadament, es desenvolupi les nuvolades i donin algun ruixat a unes tempestes. A on? Doncs mirin, zones, per exemple, del Pirineu, Prepirineu, zones de Lleida, Catalunya Central, la banda de Tarragona, prelitoral tarragoní, ho veiem més a l'oest, a la inestabilitat. En canvi, Girona i Barcelona, en principi, quedarien més al marge. Insistim, el dia s'aguantarà amb sol, núvols prims i temperatures amb certa tendència a la baixa respecte a avui, que avui serà càlid, eh? Divendres, dissabte, diumenge, se'ns fa complicadíssim fer la previsió. Si és veritat que hi ha lleugeres condicions a la inestabilitat perquè hi ha aire fred en alçada, no molt, però hi és, a l'entorn peninsular, els vents són marítims, a capes baixes, i afavoreixen la inestabilitat. Per tant, això voldrà dir que segurament que a partir del migdia i les tardes es desenvoluparan nuvolades i donaran alguns ruixats o algunes tempestes. No només a Catalunya, sinó a la resta de la península Ibèrica, hi haurà algunes lleugeres condicions de la inestabilitat i, per tant, tindrem ruixats i algunes tempestes. Però a on? Si seran intenses, si seran al matí, seran al vespre, a la nit, això s'ha de seguir dia a dia, però no fa net, tinguem temps variable, estones de sol, amb alguns núvols, però estones també que veurem alguns ruixats, aquí i allà, irregulars, no plourà tot arreu, ni es veu en generals, però sí que en alguns indrets o altres acabarà fent el ruixat el que resta de setmana per iniciar el mes d'octubre. A cada cap de setmana es despatjarà una dana des de l'Atlàntic, veurem a veure què acaba fent. Fa uns dies algun model deia que penetrava per l'interior peninsular, això ja es poden imaginar ara, una dana activa en inicis d'octubre, seria el detonant de ruixats i tempestes diaguats, ara ens la donen més en l'Atlàntic, quedaria més desplaçada en aigües atlàntiques, disminueix la inestabilitat perquè fa la península Ibèrica. O sigui, ho anirem veient, però sí que es despenjarà i acabarà formant-se, però ja veurem on acabarà ubicant-se de cara al cap de setmana i a inicis de la setmana que ve. En funció de la seva ubicació, tindrem més sarau o menys sarau. Jolga, de moment això és tot.
0: Aquí tant, estarem, doncs... aquí estarem per explicar-ho, Jordi, tot el temps del cap de setmana. De fet, ho anem seguint cada dia en aquest espai a 8:45 del matí. Ho deixem aquí, Jordi, demà molt més. Que vagi bé, bon dia.
2: Així ho farem, molt bon dia.

0: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
1: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.
2: Maria Josep Hernández, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Olga. Bon dia a tothom.
2: Com m'agrada aquesta sintonia. Estrenem temporada Ràdio Pineda amb programes. També els hi hem rentat una miqueta la cara. Això és energia positiva. Què tal, Maria Josep?
3: Molt bé, Olga. Molt bon dia. De fet, sí, rentar la cara, actualitzar-nos, perquè si no, van passant els anys i sempre sonaria el mateix. Per tant, cada any intentem doncs arranjar alguns aspectes de continguts, de programes o dels programes que ja fem i que tenim arrelats, doncs també renovar-los la cara. Com aquell que pinta l'oficina, doncs nosaltres amb les sintonies ens sentim ben vius i ben vives.
2: Avui torna el Pineda es mou, aquest migdia 1:45. Maria Josep ve amb la mateixa filosofia del programa, no? Que és acostar la realitat de moltes històries com ara sentíem.
3: Exacte, les històries de la gent, allò que es parla... Hi havia una secció antigament al periòdico de Catalunya que es deia Coses de la vida, eh? Aquelles coses de la vida, aquelles coses que tenim a prop, són les històries que tenen a veure amb la salut, que tenen a veure també, per exemple, amb el comerç, que tenen a veure amb cuidar-nos, que tenen a veure amb històries de persones que potser aparentment no serien notícia, però quan parlem amb elles sí que ho són des d'un altre punt de vista, des del punt de vista de la gent, i això és el que ens interessa i això és el que nosaltres diem les veus de Pineda, de la gent i de molts aspectes socials que ens interessen. Avui arrenquem amb un aspecte que afecta a moltes persones, petites i grans, i ho farem amb les dues referents de vacunes de l'ambulatori de Pineda, la referent d'adults i la referent de pediatria. I per què les hem convidat? Home, doncs perquè ara, d'aquí molt poquet, de fet, sentireu a tots els mitjans parlar de la campanya de vacunació de la grip i la campanya de la vacunació de la Covid, en alguns casos o una o l'altra, en altres casos amb les dues vacunes, i això ho volem tractar des del punt de vista de Pineda, des del punt de vista de la proximitat, o sigui, amb les infermeres del nostre ambulatori i també amb el que passa aquí. Què passa aquí? Per exemple, fa 15 dies... Hi havia moltíssims casos, moltíssims, de Covid a Pineda, fa uns 15 dies. Això ho hem sabut ara. Alguns casos van acabar a l'hospital, o sigui que una mica el missatge que ens deien, hem de parlar de la campanya perquè no es pot abaixar la guàrdia, tot i que ara no estem en la mateixa situació de quan va haver-hi la pandèmia. Per això és un aspecte que volem tractar amb elles i també preguntar, no?, tots els aspectes reals, no?, reals, coses que ens pregunta la gent, com per exemple, escolta, però si jo quan em vacuno em trobo malament, no? Coses així, coses de, no tan tècniques, no?, perquè al final allò de com van fent la vacuna tècnicament no ens interessa tant, sinó que el que ens interessa és saber, escolta, com ho hem de fer, si els petits ara hi ha una franja d'edat de petitons que recomanen de vacunar la grip. Llavors, per això tenim la referent de pediatria, que és la infermera Georgina Grau, i tindrem la d'adults. Bé, ho he explicat molt,
2: molt, bé.
3: Molt, però perquè, vaja, per fer... Ja tinc ganes aquí de xerrar, amb tu, Olga.
2: Doncs aquest migdia comença nova etapa del Pineda es mou, amb energia positiva, bé, i amb moltes ganes de posar veu, cares i explicar totes aquestes històries els dimecres al migdia a Ràdio Pineda amb Maria Josep Hernández. Gràcies, Maria Josep, sort.
3: Gràcies.

El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció per fer una ordenança per augmentar la taxa turística i destinar-la al municipi. La moció va ser presentada per Pineda en Comú per establir a què es destinen aquests ingressos. Els grups municipals van debatre l'impacte del turisme en els serveis, l'habitatge i l'activitat econòmica, així com l'import i la coordinació amb els municipis veïns. També la necessitat d'un màxim de consens amb el sector. La moció es va aprovar per començar a estudiar i elaborar l'ordenança sense fixar encara l'import ni quan s'aplicaria. S'investiga l'incendi en una empresa de reciclatge de cartró del polígon de Palafolls, un incendi sense ferits. El foc es va originar en uns cartrons i va mobilitzar la policia local, el SEM, els bombers i dues patrulles de Mossos d'Esquadra. Les flames es van apagar en poca estona i van afectar una part del sostre. Tordera ha creat el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi i incorporar la seva mirada a la vida pública local. El nou òrgan amplia els espais de participació de la població adolescent de les qüestions que afecten el municipi. Calella incorpora nous aparcaments segurs per a patinets a l'Hospital Sant Jaume i també al CAP, amb 3 mòduls i capacitat conjunta per a 27 vehicles. Els espais estan destinats tant a professionals com a usuaris, ja que no es permet circular amb patinet per l'interior dels centres. I del temps destaquem la pluja d'ahir, 10 litres fins al migdia i registres similars als pobles del nostre entorn. Una quantitat de pluja ben caiguda i aprofitada en una jornada que després ens ha deixat temps variable i avui ja no esperem que plogui. La màxima d'ahir a Pineda 25 graus, la mínima d'avui 20 graus.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
6: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
4: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 10. Notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció per fer una ordenança per augmentar la taxa turística i destinar-la al municipi. La moció va ser presentada per Pineda en Comú per establir a què es destinen aquests ingressos. Els grups municipals van debatre l'impacte del turisme en els serveis, l'habitatge i l'activitat econòmica, així com l'import i la coordinació amb els municipis veïns. També la necessitat d'un màxim de consens amb el sector. La moció es va aprovar per començar a estudiar i elaborar l'ordenança sense fixar encara l'import ni quan s'aplicaria. S'investiga l'incendi en una empresa de reciclatge de cartró del polígon de Palafolls, un incendi sense ferits. El foc es va originar en uns cartrons i va mobilitzar la policia local, el SEM, els bombers i dues patrulles de Mossos d'Esquadra. Les flames es van apagar en poca estona i van afectar una part del sostre. Tordera ha creat el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi i incorporar la seva mirada a la vida pública local. El nou òrgan amplia els espais de participació de la població adolescent de les qüestions que afecten el municipi. Calella incorpora nous aparcaments segurs per a patinets a l'Hospital Sant Jaume i també al CAP, amb 3 mòduls i capacitat conjunta per a 27 vehicles. Els espais estan destinats tant a professionals com a usuaris, ja que no es permet circular amb patinet per l'interior dels centres. I del temps destaquem la pluja d'ahir, 10 litres fins al migdia i registres similars als pobles del nostre entorn. Una quantitat de pluja ben caiguda i aprofitada en una jornada que després ens ha deixat temps variable i avui ja no esperem que plogui. La màxima d'ahir a Pineda, 25 graus, la mínima d'avui, 20 graus.

Recuperàvem aquests minuts un dels temes d'èxit dels YouTube, Stuckin' a Moment You Can't Get Out Of. 2:15 del matí, què tal, com ho portes? A punt, l'última de Pablo Alborán, també Alfred García, Spin Doctors i molts més.

0: cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 11. Notícies.
1: El govern espanyol prorroga els descomptes dels carburants i limita també la pujada del preu del gas. El govern d'Espanya aprova un nou paquet de mesures per fer front a l'encariment de l'energia. La decisió estableix una bonificació de 20 cèntims per litre de gasolina i gasoil al mes d'octubre. L'ajut es reduirà a 13 cèntims al mes de novembre i 6 cèntims al mes de desembre. Però això sí, el govern d'Espanya es reserva la possibilitat de recuperar les bonificacions més elevades si els preus tornen a disparar-se. Com diem, és un decret que s'allargarà fins al dia 31 de desembre. A més, ha anunciat que manté el preu màxim de la bombona de butà. És de 19,55 €. Preveuen rebaixes fiscals a l'electricitat si els preus continuen augmentant. Segons el govern, el conjunt de mesures pot mobilitzar més de 12.000 milions d'euros per protegir, diu, les famílies, empreses i tot el sector econòmic. El Centre Cultural i Recreatiu celebra la Diada del Centre aquest proper diumenge, la gran festa del Teatre de Pineda, amb la presentació de la nova temporada de teatre, l'entrega del Premi CCR i a la tarda l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. Els actes ja començaran a les 11 del matí, amb la participació a la missa a Santa Maria. A les 12 es presentarà la temporada teatral i es farà entrega del Premi d'Oltra a Joan Flores i Grima, que va ser president del centre entre el 1991 i el 1997. Hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, de Arthur Miller. Es podrà veure a la sala gran del Centre Cultural. I avui a radiopineda.cat us destapem doncs una notícia curiosa, i és que la Biblioteca Nacional de Catalunya conserva un pergamí de l'any 1559 que recull miracles atribuïts a Sant Joan Baptista de Pineda. Recull alguns miracles atribuïts, com diem, a Sant Joan Baptista, un document, sens dubte, molt curiós. El text està escrit en català i, segons aquest document, moltes persones acudien a Pineda per invocar Sant Joan Baptista. Li atribuïen guaricions considerades com a extraordinàries. Aquest curiós document el podeu descobrir avui a radiopineda.cat. Ens l'ha descobert l'Arxiu Municipal de Pineda. I avui és també notícia el temps, perquè torna doncs una mica l'estabilitat. Ahir van ploure 10 litres a Pineda, ben caiguts, unes quantitats similars als nostres pobles del voltant. Avui temps variable, avui ja no esperem que plogui. I demà començarem el mes d'octubre. Com diem, demà dijous tindrem un dia força més ventós, temps variable, i en general hi haurà poques precipitacions. Previsió del temps, acabem, com sabeu, tota la informació a cada hora en punt.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
2: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció per fer una ordenança per augmentar la taxa turística i destinar-la al municipi. La moció va ser presentada per Pineda en Comú per establir a què es destinen aquests ingressos. Els grups municipals van debatre l'impacte del turisme en els serveis, l'habitatge i l'activitat econòmica, així com l'import i la coordinació amb els municipis veïns. També la necessitat d'un màxim de consens amb el sector. La moció es va aprovar per començar a estudiar i elaborar l'ordenança sense fixar encara l'import ni quan s'aplicaria. S'investiga l'incendi en una empresa de reciclatge de cartró del polígon de Palafolls, un incendi sense ferits. El foc es va originar en uns cartrons i va mobilitzar la policia local, el SEM, els bombers i dues patrulles de Mossos d'Esquadra. Les flames es van apagar en poca estona i van afectar una part del sostre. Tordera ha creat el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi i incorporar la seva mirada a la vida pública local. El nou òrgan amplia els espais de participació de la població adolescent de les qüestions que afecten el municipi. Calella incorpora nous aparcaments segurs per a patinets a l'Hospital Sant Jaume i també al CAP, amb 3 mòduls i capacitat conjunta per a 27 vehicles. Els espais estan destinats tant a professionals com a usuaris, ja que no es permet circular amb patinet per l'interior dels centres. I del temps destaquem la pluja d'ahir, 10 litres fins al migdia i registres similars als pobles del nostre entorn. Una quantitat de pluja ben caiguda i aprofitada en una jornada que després ens ha deixat temps variable i avui ja no esperem que plogui. La màxima d'ahir a Pineda, 25 graus, la mínima d'avui, 20 graus.

Hoobstank, The Reason. Comencem nou bloc de música després de la informació. Seguim amb Hugel, Moving to the Sun.

0: Contenta, el company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina, carrer Moragas i Barret, 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
0: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.
5: Ràdio Pineda.

0: El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció de Pineda en Comú per estudiar un recàrrec a la taxa turística. Va rebre els vots de Pineda en Comú, PSC i Esquerra. La moció demana fer una ordenança que permeti aplicar un recàrrec municipal sobre aquest impost d'estades turístiques. La proposta va generar un ampli debat sobre el paper del turisme a Pineda o l'impacte que té sobre els serveis públics o l'habitatge. Pineda en Comú defensa que el turisme és positiu, però genera també costos addicionals, com la neteja, seguretat, manteniment de l'espai públic o la pressió sobre l'habitatge. El grup va argumentar que els visitants haurien de contribuir més a sufragar les despeses. Així ho explicava el regidor de Pineda en Comú, Marcos Ortega. Va explicar-ho en el darrer ple municipal.
1: També genera un impacte en els municipis a nivell d'habitatge, perquè el fet de que Pineda, doncs, per exemple, tingui més de 800 pisos turístics, doncs, també genera, doncs, aquesta dificultat d'accedir a la vivenda, no?, per part dels residents al municipi. Per tant, doncs, genera, doncs, aquest impacte als municipis, perquè genera una dificultat. Com també, doncs, el fet d'augmentar la població, doncs, també el propi municipi, doncs, ha de destinar més recursos a seguretat, amb més agents de policia, i també generen un impacte a l'espai públic, perquè, doncs, l'augment de població, doncs, també genera, doncs, més recollida de brosses, el fet de que hi hagi més persones, doncs, a l'espai públic, doncs, també genera que es necessiti més manteniment.
0: El govern del PSC va votar a favor de la moció. La regidora de Turisme, Carmen Montoya, va destacar la necessitat d'estudiar-ho. Això sí, va demanar prudència amb aquesta eina fiscal i va parlar també sobre l'impacte que podria tenir amb la competitivitat de Pineda. Per això va dir que cal coordinar-se amb altres pobles. El govern va insistir que l'acord aprovat no implica l'aplicació immediata del càrrec, sinó l'inici només d'un treball tècnic per analitzar-ne si és viable o no. Esquerra va donar suport a la iniciativa. Va remarcar que el turisme genera activitat econòmica, llocs de treball, però també una despesa extra pel municipi. Esquerra va defensar que una part d'aquests costos no recaiguin només sobre els contribuents i que es puguin destinar aquests diners, doncs, de la taxa turística justament a Pineda. Van posar l'accent també en l'impacte dels pisos turístics. I per contra, Junts per Pineda van votar-hi en contra. El grup considera que el turisme aporta riquesa al municipi i va advertir que aplicar la taxa addicional pot restar competitivitat. També va defensar que els problemes d'habitatge no es poden atribuir només al sector turístic. Va reclamar una coordinació millor abans de prendre cap decisió d'aquest tipus. I el PP també es va oposar a la moció. Els populars van argumentar que abans de crear un nou impost cal millorar l'eficiència de la gestió municipal. Segons va dir el regidor del PP, gravar més els visitants pot perjudicar l'activitat turística, sobretot en un context de molta competència amb altres destinacions de la comarca. També de l'àmbit econòmic, avui parlem del govern espanyol que prorroga els descomptes dels carburants i limita també la pujada del preu del gas. El govern espanyol aprova aquest nou paquet de mesures per fer front a l'encariment de l'energia. La decisió s'estableix en 20 cèntims per litre de gasolina i gasoil aquest mes d'octubre, que comença demà. L'ajut serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però el govern diu que té la possibilitat de recuperar el global de les bonificacions si els preus energètics es disparen contínuament. El decret allarga també fins al 31 de desembre ajudes pel gasoil agrícola i també parla del preu del gas justament ara que s'acostarà a l'hivern. En aquest sentit, la tarifa regulada de gas veurà limitada la seva pujada. I el preu màxim de la bombona de butà també s'estipula en 19,55 euros. Es preveuen rebaixes fiscals en electricitat perquè els preus continuen també pujant. Segons el govern espanyol, tot plegat pot significar la mobilització de 12.000 milions d'euros. Calella incorpora aparcaments segurs per a patinets a l'Hospital Sant Jaume, també a l'ambulatori. Aquests espais estan destinats pels professionals, però també pels usuaris. I recordem que no es permet circular, doncs, per l'interior dels centres. Per això, doncs, els professionals els podran aparcar justament en aquests aparcaments segurs. Hi haurà també aparcaments per a bicicletes. És una aposta que fa la Corporació de Salut per la mobilitat sostenible. Mentrestant, s'investiga també un incendi en una empresa de reciclatge de carrer cartró a Palafolls. No hi ha hagut ferits. El foc es va originar en uns cartrons, va mobilitzar policia local, el SEM, bombers i també Mossos d'Esquadra. Les flames es van apagar en poca estona, però van afectar també una part del sostre de la nau. Tordera acull una prova pilot per estudiar la coproducció del suro i la tòfona negra amb una combinació poc habitual. El projecte posa a prova si la tòfona negra pot créixer a l'entorn de boscos de sureda, com els que hi ha, per exemple, al Mont Negre. Aquesta iniciativa explora una alternativa productiva vinculada a la gestió forestal i també al territori de l'Alt Maresme. Pugen a gairebé 50 denúncies pel tancament d'una clínica dental a Mataró. Hi ha persones que s'han quedat a mitges i persones que han arribat a pagar més de 7.000 euros. Hi ha una setantena d'afectats. S'han reunit amb l'alcalde de Mataró, també amb l'equip de govern, que els han informat dels passos a seguir per reclamar i per denunciar. Com diem, hi ha persones que han quedat, podríem dir, penjades per aquesta clínica dental. Algunes persones anuncien que van pagar fins a 7.000 euros i fins i tot hi ha hagut alguna persona més que ha dit que està pagant les seves pròtesis, que són 8.000 euros, a través doncs, de crèdit. I com diem, aquesta clínica dental ha tancat i hi ha hagut, com diem, aquesta cinquantena de denúncies pel tancament sobtat d'una clínica dental que ha deixat els pacients a mitges en el seu tractament. I diumenge se celebra la Diada del Centre i també l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. És la gran festa del Teatre de Pineda amb la presentació de la nova temporada de teatre, l'entrega del Premi d'Oltra i també l'estrena, com diem, de Tots eren fills meus. A les 11 es participarà a la missa de Santa Maria. A les 12 es presenta la temporada de teatre al Centre. I també l'entrega del Premi d'Oltra enguany cap a Joan Flores i Grima, que va ser president del Centre entre el 1991 i el 1997, sempre doncs molt vinculat a l'entitat. El Centre Cultural farà l'entrega del premi, com diem, diumenge a les 12. Hi haurà un dinar de germanor i a les 7 de la tarda l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, de Arthur Miller. Es podrà veure a la sala gran del Centre Cultural.
2: Animeu-vos molt a que vingueu, que valoreu l'esforç que han fet tots els actors i les actrius i també tota la gent tècnica de vestuari, de maquillatge, de perruqueria, tots els que han fet l'escenografia, la llum, el so. Veniu, feu-ho córrer, dieu, perquè és una obra bona, maca i espero que la traiem molt bé.
0: Tot un repte, per tant, segur que serà tot un èxit aquest clàssic del teatre. Tots eren fills meus, de Arthur Miller. Recordeu, s'estrena diumenge a les 7 de la tarda, però es podrà veure durant les properes setmanes. En parlarem també a Ràdio Pineda. Recordeu, entrades a ccrpineda.cat. Avui a la nostra web us destaquem una curiosa notícia. Us mostrem un pergamí. La Biblioteca Nacional de Catalunya conserva aquest pergamí, que és de l'any 1559, que fa referència a Pineda i fa referència a miracles atribuïts a Sant Joan Baptista.

0: volien deixar-ne constància escrita per presentar-ne el seu record i perquè tothom s'ho creiés a partir d'aleshores. Recordem que és de l'any 1559. El document està conservat a Barcelona, una informació i també un document que ens ha fet arribar l'Arxiu Municipal de Pineda. Per tant, una notícia ben curiosa que podeu descobrir avui a radiopineda.cat. Bé, i ara parlem del temps. Avui hem tingut alguns plogims sense importància. Ahir la pluja 10 litres per metre quadrat, molt similar també a tota la costa de l'Alt Maresme. Sapiguem què ens espera les properes hores, però sobretot a partir de demà. Crònica de Jordi Pérez.
1: Demà tindrem un dia més ventós respecte a avui. En principi, demà sol, però també tinguem alguns núvols baixos, també alguns núvols prims. Temps una mica variable pel que fa a Catalunya. I en principi, poca precipitació veiem. Demà s'escola aire fred en alçada. És probable que a partir de matí-migdia, aproximadament, es desenvolupi les nuvolades. El dia s'aguantarà amb sol, núvols prims i temperatures amb certa tendència a la baixa respecte a avui, que avui serà càlid, divendres, dissabte, diumenge, se'ns fa complicadíssim fer la previsió. Si és veritat que hi ha lleugers condicions de la inestabilitat, perquè hi ha aire fred en alçada, no molt, però hi és, a l'entorn peninsular, els vents són marítims, a capes baixes, i afavoreixen la inestabilitat.

0: La tardor ja és aquí i amb ella tornen la grip, els virus respiratoris i també una pregunta que cada any es repeteix. M'he de vacunar? Dilluns que ve comença la nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, una campanya que aquest any adapta les recomanacions a cadascun dels dos virus, però que manté una prioritat molt clara: protegir les persones amb més risc de patir complicacions. Persones grans, embarassades, infants, persones amb determinades patologies, qui s'ha de vacunar? Es poden posar les dues vacunes alhora? Es pot posar una vacuna sí i l'altra no? Per què cal repetir-les cada any? I què hem de saber abans de demanar cita? Avui al Pineda es mou volem resoldre tots aquests dubtes i ho farem amb qui millor ens ho pot explicar des de la proximitat, les dues responsables de vacunació del CAP de Pineda.
1: Pineda es mou amb Maria Josep Hernández.

0: comença la nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid i per això avui en parlem. En parlem amb la referent de vacunes d'adults del CAP de Pineda, Ainara Sánchez, bon dia.
1: Hola, què tal, bon dia.
0: I també saludem la referent de vacunes de pediatria, que és la Georgina Grau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, amb totes dues volem fer un petit repàs d'aquesta qüestió, no? Aquesta qüestió de les vacunes i fixar-nos en allò que us proposeu, no? Que es proposa, evidentment, al Departament de Salut, però també a nivell aquí de Pineda i l'Alt Maresme, en el vostre cas, d'aquí de l'Àrea Bàsica de Salut de Pineda, Poblenou i Santa Susana. Quins són els objectius?
1: Doncs els objectius és intentar que la població es vacuni a partir dels 60 anys i els menors de 60 anys, ara també ho explicarem segons les patologies que tinguin, ja que la grip i la Covid són malalties víriques que afecten a les vies respiratòries i, com ja sabem tothom, es pot transmetre fàcilment per via respiratòria, al tossir o a estossegar. I pot causar malalties, en alguns casos pues, greus, descompensacions de malalties ja prèvies que tinguin a qualsevol pacient o empitjorar-les i poden requerir també hospitalitzacions. Llavors, pues, reduir tot aquest... Tota aquesta...
0: I entenc que és important que no ens oblidem, no? Que tot això és seriós, que pot tenir conseqüències, que parlem de vegades, permeteu-me dir-ho col·loquialment, no? Molt alegrement, no? De la grip, de la Covid, ja com que ja ha passat, que ens queda lluny, però no hem de baixar la guàrdia, no?
1: No hem de baixar la guàrdia perquè, a més, justament fa un parell de setmanes o així, també va haver-hi bastants positius aquí al Cap de Pineda de Covid. Llavors això és un virus que ens acompanyarà, ens acompanya i anualment ens hem de vacunar segons les recomanacions que ens demana el CatSalut.
0: Aquests casos que us veu trobar, hi havia de tot, més greu, menys greu, una mica de tot?
1: Sí, els més greus doncs es deriva aquí a l'Hospital de Calella, però bueno, normalment ara, com les cobertures de vacunació en el seu moment van ser bones, ara la gent està baixant una mica la guàrdia, però bueno, són bones.
0: Per tant, objectius, no? Protegir al màxim la població i pensar, no?, que hi ha diferents col·lectius, no?, que s'han de vacunar.
1: Sí, començarem la campanya el dia 5 d'octubre amb els pacients que resideixen a les residències d'aquí de Pineda, les quatre residències, i la campanya del 5 d'octubre és això, per pacients que tenen més de 80 anys, pacients amb malalties complexes, immunodeprimits, també embarassades, personal sociosanitari o cossos de seguretat, uh-huh, i professors, bueno, tots els que més estem en contacte amb molta població i és fàcil que ens contaminem, no? Llavors, a partir del 5 seria per aquest col·lectiu i a partir del 26 d'octubre seria pel col·lectiu de menors de 80 anys.
0: Tot aquest col·lectiu pel que fa a persones adultes, però també la qüestió dels infants, Georgina, la portes tu des de pediatria, aquestes vacunacions.
2: Sí, també en els nens també començarem a partir del dia 5 d'octubre, que està dirigit a tots els nens entre 6 mesos i 4 anys inclosos, o sigui, a punt de fer 5, i també nosaltres estem trucant a tots els nens que tenen algunes patologies on està indicada la vacunació.
0: Vau fer una carta que va arribar a les famílies a través, sí, de les escoles. Què els hi dèieu?
2: Era una carta informativa que ja l'any passat ja vam començar i aquest any ho hem seguit fent. Ho hem fet tant a les llars d'infants per poder abarcar aquests nens que tenen 6 mesos i en totes les escoles, en els nens de P3 i P4, i 3 i 4. On els diem que poden venir al Cap de Pineda 2 dies a la setmana, els dimarts i els dimecres, de 3 fins a les 7 i mitja, per poder posar aquesta vacuna de la grip, vale? Que la grip, en el cas dels nens, pot provocar complicacions, com és la pneumonia, l'otitis, la sinusitis, inclús la deshidratació. I en el cas de patologies cròniques, les pot agreujar. En el cas de pediatria, a diferència dels d'adults, tenim dos tipus de vacunes. Tenim la vacuna a partir dels 6 mesos, que és, aquesta sí que és punxada, però hi ha una part bona, que és la a partir dels 2 anys, tenim una vacuna que és intranasal, i no és punxada, o sigui, la posem pel nas. O sigui, tots aquests nens a partir de 2 anys, doncs és més fàcil poder-los protegir de la grip.
0: Sí.
2: És més fàcil que es
0: vulguin... Ja no et miren tan malament, no?
2: Exacte.
1: S'estalvien la punxada.
2: Exacte.
0: Perquè, clar... És important recordar que no sempre s'ha vacunat als petits en general, no? La població en general de petits, no?
2: No, però ja portem 2 anys o així que el CatSalut ens recomana això, la vacunació també als infants.
0: Infants, en aquest cas la vacuna de la grip a partir d'aquests 6 mesos.
2: Sí.
0: I fins als...
2: Fins als 14, en principi vacunació dels 6 mesos fins als 5, 4 anys i 11 uh-huh. mesos. Però tots aquells nens a partir dels 5 anys que tenen patologies com l'asma, la diabetes,
0: clar,
2: altres, doncs aquests sí que nosaltres els hem anat trucant perquè es vinguin a vacunar.
0: Georgina, quin és el secret de posar-li la vacuna a un nen i que no surti corrents?
2: Molta confiança.
0: Tu tens traça, per dir, tranquil·litzar.
2: Bueno, crec que totes les meves companyes de pediatria
0: sí,
2: ja...
0: Sí, bueno, tu portes la bata més bufona, ja veureu a la foto, perquè m'encanta la foto de pediatria, la bata de pediatria.
2: Se'ns distingeix.
0: Sí,
2: tant a les pediatres com a les infermeres de pediatria se'ns distingeix.
0: Sí, sí, però no us passa allò que ja heu punxat i us miren malament, que els han enganyat una mica la mama. Jo ho he fet, he enganyat una mica quan era la meva filla petitona, l'enganyava una miqueta i llavors feia una cara de m'heu enganyat, traïdor. Dius, com és possible que un nadó sigui tan expressiu, un petitó, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Però vaja, ho porteu bé, no?
2: Sí.
0: Ho porteu bé, es deixen. Bé, estem parlant avui a Ràdio Pineda d'aquesta campanya de vacunació en el cas dels infants, en el cas dels adults. Una explicació que fèieu a les famílies, què els hi dèieu, no? Perquè hi ha de vegades tantes campanyes a favor, però també en contra de les vacunes, que això cal explicar-ho, no? I aquí fèieu com un esforç d'explicar-ho. Què els hi dèieu a les famílies?
2: Bueno, en concret en pediatria, doncs, bueno, expliquem que la grip, el que és una malaltia vírica que afecta les vies respiratòries i que, tal com deia l'Ainara, es transmet fàcilment per l'aire, principalment durant els mesos d'hivern. Quins són els símptomes més comuns i que, clar, molts cops això vol dir faltar a l'escola, contagiar els del voltant, que a vegades els cuidadors són els avis, doncs són febre alta, tos seca, mal de cap, mal de coll també, un dolor muscular, un malestar general que fa que et sentis extremadament cansat i sense forces.
0: I si estan, en aquest cas, vacunats, i sobretot els infants que tenen també patologies, no?
2: Clar, la idea és, quan vacunem de la grip, és evitar aquesta grip que ens arribem a hospitalitzar. Jo sempre dic que vacunem contra la grip, no vacunem contra un refredat. El refredat el tindrem igual, però clar, un refredat no et deixa postrat com et deixa una grip.
0: Perquè si parléssim de la grip i de la Covid, què seria diferent en aquests virus? O més o menys estem allà mateix en quant a símptomes, el que nota una persona, vaja.
1: Sí, més o menys estarem en el mateix, no deixen de ser virus, mal, i que la sintomatologia és semblant. Són bueno, els mocs, el que hem comentat ja. Llavors és important per això, per el que dèiem, si els nens estan protegits, els avis estan protegits, doncs millor que millor, que evitaríem moltes hospitalitzacions i anades a urgències que es reduirien molt.
0: Normalment quan s'acaba amb una hospitalització és perquè deriva amb símptomes més greus, no?
1: Sí, poden fer pneumonies, que ja requereixen hospitals,
0: no?
1: Sí.
0: Perquè llavors hi ha un tractament específic, en aquest cas sí que hi ha tractament, perquè està a les conseqüències, no?, d'aquesta grip o d'aquesta Covid.
1: Sí, només es pot tractar hospitalàriament.
0: Avui parlem de la vacuna. Recordem qui s'hauria de vacunar, quina és la població de risc?
1: La població de risc és tots els usuaris o tota la població, perdó, que tingui més de 80 anys o més, ara en les primeres setmanes. I després a majors de 60 o a persones que tinguin alguna patologia menors de 60 que compleixin criteris per posar-les. En general es pot vacunar a qualsevol persona que sigui diabètica, que tingui hipertensió, a qualsevol edat. Però sobretot a partir de 60 sí o sí s'han de vacunar.
0: I entenc que el missatge és protegir-nos, no?, quan toca, però també evitar que s'escampi, no? També estem contribuint, no?, al fet de que això s'escampi, no? No tothom li deu afectar igual.
1: No, no, clar, depèn de les defenses i les patologies que tingui cadascun, però això no, bueno, és personal, no? Llavors que cada persona és un món i ens afecta d'una manera o d'una altra, i depèn de com tinguis les defenses i tot, pues, o s'agreuja més o no, però si estem vacunats passaràs un dia, dos dies que potser et trobes malament, però no és una pneumonia que estàs 10 dies a l'hospital.
0: Ainara, també hi ha persones adultes que els hi fa por vacunar-se, en el sentit de que de vegades es posen, diuen, no, és que jo si em vacuno em poso malalt. Què els hi dieu? O això és veritat, pot passar, no?
1: Sí, també, també pot passar. Tant. És el que dèiem, el refredat el pots tenir, però la grip com a tal doncs es redueix molt amb la vacunació. Jo els hi dic això, que és millor passar la punxada avui i avui prendre un paracetamol si et trobes malament, o si fas algunes dècimes de febre i està demà bé, que no agafar una grip.
0: I en el cas de la Georgina, que parles amb els infants i amb les famílies?
2: No, les exfamílies la veritat és que ho accepten molt bé. Creuen que és bo per al nen i de seguida diuen, bueno, cap problema, posem les vacunes, i ja sigui les punxades o si és ara des de l'any passat que comencem a les posar les intranasals, encara és més ben rebuda.
1: Clar, també, clar. També recordar que la vacunació és durant tota la vida, que ens estem sempre pensant que els nens a certa edat ja s'acaben les vacunes, però és que el calendari vacunal comporta tota la vida. Uh-huh. Llavors, d'adults ens, bueno, estem com una mica més relaxats, però és sempre, perquè d'adults també n'hi ha vacunes de la pneumònia, de l'herpes zòster, hi ha moltes vacunes. Llavors, doncs, és recordar això, que igual que ens hem posat de petits o li podem posar a un nen quatre vacunes en un dia, perquè és així, en adults també.
0: I també recordar que alguna vegada ho heu explicat aquí, que clar, la vacuna va canviant. En el cas de la grip i la Covid, cada any és nova.
1: Sí,
0: és així, no?
1: va mutant i cada cop van fent. Per això la vacunació aquest any s'ha retrasat una miqueta més, per tenir aquestes... les cepes de la vacuna actualitzades, per això no s'ha fet al setembre, comencem a l'octubre perquè la vacuna sigui més completa.
0: És veritat que s'havia fet una mica abans, algun any, no?
1: Sí, normalment era cap al 20 i alguna de setembre, però aquest any per aquesta situació doncs comencem ara a l'octubre.
0: Teniu alguns horaris específics de vacunació? Com funciona, ara algú que ens estigui escoltant, comencem pels adults, no? Com funciona si sóc jo que dic, home, jo pertanyo al col·lectiu tal i potser sí que m'haig de vacunar, què haig de fer?
1: Sí, ja es pot demanar hora, tant per la meva salut com trucant al cap o apropant-se aquí a administratius, val? A Santa Susana seran els dimarts i els dijous al matí, de 9 a 1. El consultori de Poblenou serà també dimarts i dijous al matí, i a Pineda serà de dimarts al matí, dimecres tarda, dijous al matí i divendres al matí.
0: Això són les hores que ens apareixeran per poder-nos vacunar, si agafem hora a la meva salut o trucant, no?
1: Sí, correcte.
0: I és recomanable, perquè això no és presentar-se i vacunar-te, sinó que millor s'ha de demanar hora.
1: S'ha de demanar hora. Sí que més endavant potser fem algun dia sense cita, però en principi ara s'ha de demanar hora, i de fet n'hi ha visites encara lliures i ja la gent ja comença a citar-se.
0: I en el cas dels infants i famílies?
2: En el cas dels infants, pues, tots els dimarts i dimecres, de tant d'octubre com de novembre, per la tarda, des de les 3 de la tarda fins a les 7 i mitja, poden demanar hora aquí en el cap de Poblenou, de Pineda, perquè seran aquí la vacunació en aquí Pineda.
1: La vacunació, cal recordar que es centralitzarà a Pineda la pediatria de moment. Vale? La vacunació de pediatria serà aquí al cap de Pineda.
0: Molt bé, diguem, la d'adults sí que estarà repartida entre els tres punts de l'àrea bàsica, però encara la pediatria, aquí tots cap aquí a vacunar-vos. S'han apuntat molts, ens deies, no?, que amb aquesta carta que heu fet a les famílies ja teniu molts dies plens.
2: Sí, ara actualment em sembla que ja estem donant hora per finals d'octubre.
0: Per tant, ja tingueu en compte, els que ens esteu escoltant, que en el cas dels infants que els esteu apuntant a la campanya de vacunació, que demaneu hora ja, també, a través de La Meva Salut o
2: evidentment, si algun dia tenen visita ja dintre de la campanya, en la consulta ja el vacunarem també.
0: Ah,
2: però
0: ja aprofiteu, no?
2: Exacte.
0: Llavors és quan us miren malament, no? Jo no m'ho havies dit.
1: En adults també, si tenen visita quan comenci la campanya, doncs si volen la vacuna, la infermera consulta els hi pot vacunar.
0: Doncs tenim en compte tot això i també em volíeu recordar que hi ha una altra vacunació que està en marxa, que no és ni la grip ni la Covid, però que valia la pena fer un apunt, que és VRS, que això m'ho heu d'explicar.
2: Sí, és una, la vacuna de la VRS és el virus respiratori sincitial, val, que és un virus que circula en els mesos de tardor i hivern i que també causa refredats, però també pot produir bronquilitis i pneumonies que poden ser especialment greus en els lactants i nadons. O sigui, estem parlant de nens menors de 6 mesos, val? Els més petits, prematurs o en condicions de risc. Tots aquests nens, els que són nascuts a partir de l'1 d'abril fins ara al setembre, els hem començat a trucar tots per vacunar-li de la bronquiolitis, de la VRS. I els nens que han nascut ara a partir de l'1 de setembre ja es vacunen directament des de l'hospital. Si hagués algun nen que no, encara no l'hem vacunat o el que sigui, també el podem vacunar dintre d'aquests 2 dies de vacunació. O la consulta, evidentment.
0: Per tant, aquí ells han d'esperar la trucada?
2: Normalment els hem trucat a tots, però si hi ha algú que per lo que sigui o no el tenim assignat, o a vegades passen aquestes coses que no té metge assignat, encara els papers no estan arreglats i li falta la vacunació, sí, ens pot demanar hora i li posem, ja sigui a la consulta o en aquests 2 dies de vacunació de la grip.
0: Doncs estiguem atents a aquesta vacunació específica de pediatria, que és important també, que ens deia, sobretot no marxem sense explicar-ho.
2: Gràcies.
0: Bé, un missatge per acabar. Avui que a la ràdio hem parlat d'aquesta campanya de vacunació, també demanem a totes dues agrair-vos que vingueu aquí a la ràdio, la referent de vacunes, d'adults i la de pediatria. Ainara Sánchez, un missatge per acabar.
1: Doncs que us animeu a vacunar-vos, que la vacunació és durant tota la vida i us estem esperant.
0: Georgina.
2: El mateix, que la vacunació tant de la grip com de la bronquiolitis és segura i efectiva i no hi ha cap problema. És una, com si fos una vacuna més.
0: Doncs prenem nota per la importància d'aquesta campanya en el cas de la grip i la Covid, que comença dilluns vinent i que nosaltres des de la ràdio doncs, us ho anirem recordant sempre doncs, també de la mà amb el cap de Pineda. Moltíssimes gràcies a totes dues.
1: Moltes gràcies.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció de Pineda en Comú que demana estudiar un recàrrec a la taxa turística. Aquesta moció demana fer una ordenança que permeti aplicar un recàrrec municipal sobre l'impost d'estades turístiques. La proposta va generar també un debat sobre el paper del turisme a Pineda o l'impacte que té sobre els serveis públics i l'habitatge. Finalment, la moció va rebre els vots de Pineda en Comú, que la presentava, però també PSC i Esquerra Republicana. La resta de grups hi van votar en contra, Junts per Pineda i el Partit Popular. Van considerar que el turisme ja aporta riquesa al poble i van advertir de la taxa addicional que pot restar competitivitat. Mentrestant, el PP també es va oposar a la moció, va argumentar que primer cal justament fer una millor eficiència de la gestió municipal. El govern espanyol prorroga els descomptes als carburants i també limita la pujada del gas. La decisió estableix 20 cèntims per litre de gasolina i gasoil al mes d'octubre. L'ajut serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Això sí, es reserva la possibilitat de recuperar aquestes bonificacions si tot plegat continua disparant-se de preu. També es manté el preu màxim de la bombona de butà en els 19,55 €. Calella incorpora nous aparcaments segurs per a patinets a l'Hospital Sant Jaume i també a l'ambulatori, en total fins a 27 vehicles, espais destinats no només als usuaris, sinó també als professionals. S'investiga un incendi en una empresa de reciclatge a Palafolls, sense ferits. El foc es va originar en uns cartrons, va mobilitzar policia local, el SEM, i també bombers i Mossos d'Esquadra. Tordera acull en una parcel·la una prova pilot que estudia la coproducció de suro i la tòfona negra en terrenys amb una combinació poc habitual. Això podria donar més valor a les suredes. Es vol fer una alternativa productiva vinculada sobretot a la gestió forestal i també al territori. Gairebé 50 denúncies pel tancament d'una clínica dental a Mataró. Hi ha una setantena d'afectats que s'han reunit també amb l'alcalde i l'equip de govern de Mataró. Asseguren que ja hi ha una cinquantena de denúncies. Algunes persones han arribat a pagar 7.000 euros a través de transferències. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda celebrarà aquest diumenge la Diada del Centre. És la gran festa del teatre pinedenc, amb la presentació de la nova temporada de teatre, però també l'entrega del Premi Doltre i l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. I avui a radiopineda.cat us descobrim una curiosa notícia. La Biblioteca Nacional de Catalunya conserva un pergamí de l'any 1559 que recull miracles atribuïts a Sant Joan Baptista de Pineda. És un valuós testimoni de devoció popular. Aquest document recull alguns miracles atribuïts a Sant Joan Baptista l'any 1559. El text està escrit en català i, segons aquest document històric, hi ha moltes persones que anaven fins a Pineda, fins a Sant Joan, per mostrar la seva devoció. Se li atribuïen guaricions considerades extraordinàries. Sens dubte, una notícia ben curiosa que avui podeu descobrir a radiopineda.cat. Tot plegat, ho hem descobert també nosaltres gràcies a l'Arxiu Municipal de Pineda. Avui tenim ambient variable, fins i tot amb alguns plugims. Un dia xafogós, a punt ja de començar el mes d'octubre. Ambient, com diem, càlid i xafogós. Demà, dijous, un dia més ventós. Temps variable, en principi poca precipitació. El dia s'aguantarà força. Ahir van ploure a Pineda 10 litres per metre quadrat. Altres pobles de l'Alt Maresme es va arribar fins als 15 litres per metre quadrat. Doncs amb aquesta notícia del temps acabem. Més informació d'aquí a una hora.

El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció de Pineda en Comú que demana estudiar un recàrrec a la taxa turística. Aquesta moció demana fer una ordenança que permeti aplicar un recàrrec municipal sobre l'impost d'estades turístiques. La proposta va generar també un debat sobre el paper del turisme a Pineda o l'impacte que té sobre els serveis públics i l'habitatge. Finalment, la moció va rebre els vots de Pineda en Comú, que la presentava, però també PSC i Esquerra Republicana. La resta de grups hi van votar en contra, Junts per Pineda i el Partit Popular. Van considerar que el turisme ja aporta riquesa al poble i van advertir de la taxa addicional que pot restar competitivitat. Mentrestant, el PP també es va oposar a la moció, va argumentar que primer cal justament fer una millor eficiència de la gestió municipal. El govern espanyol prorroga els descomptes dels carburants i també limita la pujada del gas. La decisió estableix 20 cèntims per litre de gasolina i gasoil al mes d'octubre. L'ajut serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Això sí, es reserva la possibilitat de recuperar aquestes bonificacions si tot plegat continua disparant-se de preu. També es manté el preu màxim de la bombona de butà en els 19,55 €. Calella incorpora nous aparcaments segurs per a patinets a l'Hospital Sant Jaume i també a l'ambulatori, en total fins a 27 vehicles, espais destinats no només als usuaris, sinó també als professionals. S'investiga un incendi en una empresa de reciclatge a Palafolls, sense ferits. El foc es va originar en uns cartrons, va mobilitzar policia local, el SEM, i també bombers i Mossos d'Esquadra. Tordera acull en una parcel·la una prova pilot que estudia la coproducció de suro i la tòfona negra en terrenys amb una combinació poc habitual. Això podria donar més valor a les suredes. Es vol fer una alternativa productiva vinculada sobretot a la gestió forestal i també al territori. Gairebé 50 denúncies pel tancament d'una clínica dental a Mataró. Hi ha una setantena d'afectats que s'han reunit també amb l'alcalde i l'equip de govern de Mataró. Asseguren que ja hi ha una cinquantena de denúncies. Algunes persones han arribat a pagar 7.000 euros a través de transferències. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda celebrarà aquest diumenge la Diada del Centre. És la gran festa del teatre pinedenc, amb la presentació de la nova temporada de teatre, però també l'entrega del Premi Doltre i l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. I avui a radiopineda.cat us descobrim una curiosa notícia. La Biblioteca Nacional de Catalunya conserva un pergamí de l'any 1559 que recull miracles atribuïts a Sant Joan Baptista de Pineda. És un valuós testimoni de devoció popular. Aquest document recull alguns miracles atribuïts a Sant Joan Baptista l'any 1559. El text està escrit en català i, segons aquest document històric, hi ha moltes persones que anaven fins a Pineda, fins a Sant Joan, per mostrar la seva devoció. Se li atribuïen guaricions considerades extraordinàries. Sens dubte, una notícia ben curiosa que avui podeu descobrir a radiopineda.cat. Tot plegat, ho hem descobert també nosaltres gràcies a l'Arxiu Municipal de Pineda. Avui tenim ambient variable, fins i tot amb alguns plugims. Un dia xafogós, a punt ja de començar el mes d'octubre. Ambient, com diem, càlid i xafogós. Demà, dijous, un dia més ventós. Temps variable, en principi poca precipitació. El dia s'aguantarà força. Ahir van ploure a Pineda 10 litres per metre quadrat. Altres pobles de l'Alt Maresme es va arribar fins als 15 litres per metre quadrat. Doncs amb aquesta notícia del temps acabem. Més informació d'aquí a una hora.

0: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
6: Al Club dels 80.
5: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció per fer una ordenança per augmentar la taxa turística i destinar-la al municipi. La moció va ser presentada per Pineda en Comú per establir a què es destinen aquests ingressos. Els grups municipals van debatre l'impacte del turisme en els serveis, l'habitatge i l'activitat econòmica, així com l'import i la coordinació amb els municipis veïns. També la necessitat d'un màxim de consens amb el sector. La moció es va aprovar per començar a estudiar i elaborar l'ordenança sense fixar encara l'import ni quan s'aplicaria. S'investiga l'incendi en una empresa de reciclatge de cartró del polígon de Palafolls, un incendi sense ferits. El foc es va originar en uns cartrons i va mobilitzar la policia local, el SEM, els bombers i dues patrulles de Mossos d'Esquadra. Les flames es van apagar en poca estona i van afectar una part del sostre. Tordera ha creat el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi i incorporar la seva mirada a la vida pública local. El nou òrgan amplia els espais de participació de la població adolescent de les qüestions que afecten el municipi. Calella incorpora nous aparcaments segurs per a patinets a l'Hospital Sant Jaume i també al CAP, amb 3 mòduls i capacitat conjunta per a 27 vehicles. Els espais estan destinats tant a professionals com a usuaris, ja que no es permet circular amb patinet per l'interior dels centres. I del temps destaquem la pluja d'ahir, 10 litres fins al migdia i registres similars als pobles del nostre entorn. Una quantitat de pluja ben caiguda i aprofitada en una jornada que després ens ha deixat temps variable i avui ja no esperem que plogui. La màxima d'ahir a Pineda, 25 graus, la mínima d'avui, 20 graus.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies.
1: El govern espanyol prorroga els descomptes dels carburants i limita també la pujada del preu del gas. El govern d'Espanya aprova un nou paquet de mesures per fer front a l'encariment de l'energia. La decisió estableix una bonificació de 20 cèntims per litre de gasolina i gasoil al mes d'octubre. L'ajut es reduirà a 13 cèntims al mes de novembre i 6 cèntims al mes de desembre. Però això sí, el govern d'Espanya es reserva la possibilitat de recuperar les bonificacions més elevades si els preus tornen a disparar-se. Com diem, és un decret que s'allargarà fins al dia 31 de desembre. A més, ha anunciat que manté el preu màxim de la bombona de butà. És de 19 euros amb 55 cèntims. Preveuen rebaixes fiscals a l'electricitat si els preus continuen augmentant. Segons el govern, el conjunt de mesures pot mobilitzar més de 12.000 milions d'euros per protegir, diu, les famílies, empreses i tot el sector econòmic. El Centre Cultural i Recreatiu celebra la Diada del Centre aquest proper diumenge, la gran festa del Teatre de Pineda, amb la presentació de la nova temporada de teatre, l'entrega del Premi CCR i a la tarda l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. Els actes ja començaran a les 11 del matí, amb la participació a la missa a Santa Maria. A les 12 es presentarà la temporada teatral i es farà entrega del Premi d'Oltra a Joan Flores i Grima, que va ser president del centre entre el 1991 i el 1990. 97. Hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, de Arthur Miller. Es podrà veure a la Sala Gran del Centre Cultural. I avui a radiopineda.cat us destapem doncs, una notícia curiosa, i és que la Biblioteca Nacional de Catalunya conserva un pergamí de l'any 1559 que recull miracles atribuïts a Sant Joan Baptista de Pineda. Recull alguns miracles atribuïts, com diem, a Sant Joan Baptista, un document, sens dubte, molt curiós. El text està escrit en català i, segons aquest document, moltes persones acudien a Pineda per invocar Sant Joan Baptista. Li atribuïen guaricions considerades com a extraordinàries. Aquest curiós document el podeu descobrir avui a radiopineda.cat. Ens l'ha descobert l'Arxiu Municipal de Pineda. I avui és també notícia al temps perquè torna doncs, una mica a l'estabilitat. Ahir van ploure 10 litres a Pineda ben caiguts, unes quantitats similars als nostres pobles del voltant. Avui temps variable, avui ja no esperem que plogui. I demà començarem el mes d'octubre. Com diem, demà dijous tindrem un dia força més ventós, temps variable i en general hi haurà poques precipitacions. La previsió del temps, acabem, com sabeu, tota la informació a cada hora en punt.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció de Pineda en Comú per estudiar un recàrrec a la taxa turística. Va rebre els vots de Pineda en Comú, PSC i Esquerra. La moció demana fer una ordenança que permeti aplicar un recàrrec municipal sobre aquest impost d'estades turístiques. La proposta va generar un ampli debat sobre el paper del turisme a Pineda o l'impacte que té sobre els serveis públics o l'habitatge. Pineda en Comú defensa que el turisme és positiu, però genera també costos addicionals, com la neteja, seguretat, manteniment de l'espai públic o la pressió sobre l'habitatge. El grup va argumentar que els visitants haurien de contribuir més a sufragar les despeses. Així ho explicava el regidor de Pineda en Comú, Marcos Ortega. Va explicar-ho en el darrer ple municipal.
1: També genera un impacte en els municipis a nivell d'habitatge, perquè el fet de que Pineda, doncs, per exemple, tingui més de 800 pisos turístics, doncs, també genera, doncs, aquesta dificultat d'accedir a la vivenda, no?, per part dels residents al municipi. Per tant, doncs, genera, doncs, aquest impacte als municipis, perquè genera una dificultat. Com també, doncs, el fet d'augmentar la població, doncs, també el propi municipi, doncs, ha de destinar més recursos a seguretat, a més agents de policia, i també generen un impacte a l'espai públic, perquè, doncs, l'augment de població, doncs, també genera, doncs, més recollida de brosses, el fet de que hi hagi més persones, doncs, a l'espai públic, doncs, també genera que es necessiti més manteniment.
0: El govern del PSC va votar a favor de la moció. La regidora de Turisme, Carme Montoya, va destacar la necessitat d'estudiar-ho. Això sí, va demanar prudència amb aquesta eina fiscal i va parlar també sobre l'impacte que podria tenir amb la competitivitat de Pineda. Per això va dir que cal coordinar-se amb altres pobles. El govern va insistir que l'acord aprovat no implica l'aplicació immediata del càrrec, sinó l'inici només d'un treball tècnic per analitzar-ne si és viable o no. Esquerra va donar suport a la iniciativa. Va remarcar que el turisme genera activitat econòmica, llocs de treball, però també una despesa extra pel municipi. Esquerra va defensar que una part d'aquests costos no recaiguin només sobre els contribuents i que es puguin destinar aquests diners, doncs, de la taxa turística justament a Pineda. Van posar l'accent també en l'impacte dels pisos turístics. I per contra, Junts per Pineda van votar-hi en contra. El grup considera que el turisme aporta riquesa al municipi i va advertir que aplicar la taxa addicional pot restar competitivitat. També va defensar que els problemes d'habitatge no es poden atribuir només al sector turístic. Va reclamar una coordinació millor abans de prendre cap decisió d'aquest tipus. I el PP també es va oposar a la moció. Els populars van argumentar que abans de crear un nou impost cal millorar l'eficiència de la gestió municipal. Segons va dir el regidor del PP, gravar més els visitants pot perjudicar l'activitat turística, sobretot en un context de molta competència amb altres destinacions de la comarca. També de l'àmbit econòmic, avui parlem del govern espanyol que prorroga els descomptes dels carburants i limita també la pujada del preu del gas. El govern espanyol aprova aquest nou paquet de mesures per fer front a l'encariment de l'energia. La decisió s'estableix en 20 cèntims per litre de gasolina i gasoil aquest mes d'octubre, que comença demà. L'ajut serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però el govern diu que té la possibilitat de recuperar el global de les bonificacions si els preus energètics es disparen contínuament. El decret allarga també fins al 31 de desembre ajudes pel gasoil agrícola i també parla del preu del gas justament ara que s'acostarà a l'hivern. En aquest sentit, la tarifa regulada de gas veurà limitada la seva pujada. I el preu màxim de la bombona de butà també s'estipula en 19,55 euros. Es preveuen rebaixes fiscals en electricitat perquè els preus continuen també pujant. Segons el govern espanyol, tot plegat pot significar la mobilització de 12.000 milions d'euros. Calella incorpora aparcaments segurs per a patinets a l'Hospital Sant Jaume, també a l'ambulatori. Aquests espais estan destinats pels professionals, però també pels usuaris. I recordem que no es permet circular, doncs, per l'interior dels centres. Per això, doncs, els professionals els podran aparcar justament en aquests aparcaments segurs. Hi haurà també aparcaments per a bicicletes. És una aposta que fa la Corporació de Salut per la mobilitat sostenible. Mentrestant, s'investiga també un incendi en una empresa de reciclatge de carbó cartró a Palafolls. No hi ha hagut ferits. El foc es va originar en uns cartrons, va mobilitzar policia local, el SEM, bombers i també Mossos d'Esquadra. Les flames es van apagar en poca estona, però van afectar també una part del sostre de la nau. Tordera acull una prova pilot per estudiar la coproducció del suro i la tòfona negra amb una combinació poc habitual. El projecte posa a prova si la tòfona negra pot créixer a l'entorn de boscos de sureda, com els que hi ha, per exemple, al Montnegre. Aquesta iniciativa explora una alternativa productiva vinculada a la gestió forestal i també al territori de l'Alt Maresme. Pugen a gairebé 50 denúncies pel tancament d'una clínica dental a Mataró. Hi ha persones que s'han quedat a mitges i persones que han arribat a pagar més de 7.000 euros. Hi ha una setantena d'afectats. S'han reunit amb l'alcalde de Mataró, també amb l'equip de govern, que els han informat dels passos a seguir per reclamar i per denunciar. Com diem, hi ha persones que han quedat, podríem dir, penjades per aquesta clínica dental. Algunes persones anuncien que van pagar fins a 7.000 euros i fins i tot hi ha hagut alguna persona més que ha dit que està pagant les seves pròtesis, que són 8.000 euros, a través doncs, de crèdit. I com diem, aquesta clínica dental ha tancat i hi ha hagut, com diem, aquesta cinquantena de denúncies pel tancament sobtat d'una clínica dental que ha deixat els pacients a mitges en el seu tractament. I diumenge se celebra la Diada del Centre i també l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. És la gran festa del Teatre de Pineda amb la presentació de la nova temporada de teatre, l'entrega del Premi d'Oltra i també l'estrena, com diem, de Tots eren fills meus. A les 11 es participarà a la missa de Santa Maria. A les 12 es presenta la temporada de teatre al Centre. I també l'entrega del Premi d'Oltra enguany cap a Joan Flores i Grima, que va ser president del Centre entre el 1991 i el 1997, sempre doncs molt vinculat a l'entitat. El Centre Cultural farà l'entrega del premi, com diem, diumenge a les 12. Hi haurà un dinar de germanor i a les 7 de la tarda l'estrena de l'obra Tots eren fills meus de Arthur Miller. Es podrà veure a la sala gran del Centre Cultural.
2: Animeu-vos molt a que vingueu, que valoreu l'esforç que han fet tots els actors i les actrius i també tota la gent tècnica de vestuari, de maquillatge, de perruqueria, tots els que han fet l'escenografia, la llum, el so. Veniu, feu-ho córrer, dieu, perquè és una obra bona, maca i espero que la traiem molt bé.
0: Tot un repte, per tant, segur que serà tot un èxit aquest clàssic del teatre. Tots eren fills meus d'Arthur Miller. Recordeu, s'estrena diumenge a les 7 de la tarda, però es podrà veure durant les properes setmanes. En parlarem també a Ràdio Pineda. Recordeu, entrades a ccrpineda.cat. Avui a la nostra web us destaquem una curiosa notícia. Us mostrem un pergamí. La Biblioteca Nacional de Catalunya conserva aquest pergamí, que és de l'any 1559, que fa referència a Pineda i fa referència a miracles atribuïts a Sant Joan Baptista. És un pergamí molt curiós, conservat, com diem, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, un dels molts pergamins que té Pineda, però en aquest cas aquest és ben curiós. És de l'any 1559, recull alguns miracles atribuïts a Sant Joan Baptista i deixa constància de la importància que tenia aquesta capella a l'església de Pineda, tot una peça destacada del patrimoni històric de Pineda. El text està escrit en català i, segons aquest document, moltes persones venien fins a Pineda, fins a Sant Joan Baptista, amb devoció perquè se li atribuïa guaricions considerades que eren extraordinàries. Els redactors del pergamí diuen que els miracles eren tan importants que era impossible recollir-los tots. Per això van dir volien deixar-ne constància escrita per presentar-ne el seu record i perquè tothom s'ho creiés a partir d'aleshores. Recordem que és de l'any 1559. El document està conservat a Barcelona, una informació i també un document que ens ha fet arribar l'Arxiu Municipal de Pineda. Per tant, una notícia ben curiosa que podeu descobrir avui a radiopineda.cat. Bé, i ara parlem del temps. Avui hem tingut alguns plogims sense importància. Ahir la pluja 10 litres per metre quadrat, molt similar també a tota la costa de l'Alt Maresme. Sapiguem què ens espera les properes hores, però sobretot a partir de demà. Crònica de Jordi Pérez.
3: Demà tindrem un dia més ventós respecte a avui. En principi, demà sol, però també tinguem alguns núvols baixos, també alguns núvols prims. Temps una mica variable pel que fa a Catalunya. I en principi, poca precipitació veiem. Demà s'escola aire fred en alçada, és probable que a partir de matí-migdia aproximadament es desenvolupi les nuvolades, el dia s'aguantarà amb sol, núvols prims i temperatures amb certa tendència a la baixa respecte a avui, que avui serà càlid, eh? Divendres, dissabte i diumenge se'ns fa complicadíssim fer la previsió. Si és veritat que hi ha lleugeres condicions de la inestabilitat perquè hi ha aire fred en alçada, no molt, però hi és, a l'entorn peninsular, els vents són marítims, a capes baixes, i afavoreixen la inestabilitat.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció de Pineda en Comú que demana estudiar un recàrrec a la taxa turística. Aquesta moció demana fer una ordenança que permeti aplicar un recàrrec municipal sobre l'impost d'estades turístiques. La proposta va generar també un debat sobre el paper del turisme a Pineda o l'impacte que té sobre els serveis públics i l'habitatge. Finalment, la moció va rebre els vots de Pineda en Comú, que la presentava, però també PSC i Esquerra Republicana. La resta de grups hi van votar en contra, Junts per Pineda i el Partit Popular. Van considerar que el turisme ja aporta riquesa al poble i van advertir de la taxa addicional que pot restar competitivitat. Mentrestant, el PP també es va oposar a la moció, va argumentar que primer cal justament fer una millor eficiència de la gestió municipal. El govern espanyol prorroga els descomptes dels carburants i també limita la pujada del gas. La decisió estableix 20 cèntims per litre de gasolina i gasoil al mes d'octubre. L'ajut serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Això sí, es reserva la possibilitat de recuperar aquestes bonificacions si tot plegat continua disparant-se de preu. També es manté el preu màxim de la bombona de butà en els 19,55 €. Calella incorpora nous aparcaments segurs per a patinets a l'Hospital Sant Jaume i també a l'ambulatori, en total fins a 27 vehicles, espais destinats no només als usuaris, sinó també als professionals. S'investiga un incendi en una empresa de reciclatge a Palafolls, sense ferits. El foc es va originar en uns cartrons, va mobilitzar policia local, el SEM, i també bombers i Mossos d'Esquadra. Tordera acull en una parcel·la una prova pilot que estudia la coproducció de suro i la tòfona negra en terrenys amb una combinació poc habitual. Això podria donar més valor a les suredes. Es vol fer una alternativa productiva vinculada sobretot a la gestió forestal i també al territori. Gairebé 50 denúncies pel tancament d'una clínica dental a Mataró. Hi ha una setantena d'afectats que s'han reunit també amb l'alcalde i l'equip de govern de Mataró. Asseguren que ja hi ha una cinquantena de denúncies. Algunes persones han arribat a pagar 7.000 euros a través de transferències. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda celebrarà aquest diumenge la Diada del Centre. És la gran festa del teatre pinedenc, amb la presentació de la nova temporada de teatre, però també l'entrega del Premi Doltre i l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. I avui a radiopineda.cat us descobrim una curiosa notícia. La Biblioteca Nacional de Catalunya conserva un pergamí de l'any 1559 que recull miracles atribuïts a Sant Joan Baptista de Pineda. És un valuós testimoni de devoció popular. Aquest document recull alguns miracles atribuïts a Sant Joan Baptista l'any 1559. El text està escrit en català i, segons aquest document històric, hi ha moltes persones que anaven fins a Pineda, fins a Sant Joan, per mostrar la seva devoció. Se li atribuïen guaricions considerades extraordinàries. Sens dubte, una notícia ben curiosa que avui podeu descobrir a radiopineda.cat. Tot plegat, ho hem descobert també nosaltres gràcies a l'Arxiu Municipal de Pineda. Avui tenim ambient variable, fins i tot amb alguns plugims. Un dia xafogós, a punt ja de començar el mes d'octubre. Ambient, com diem, càlid i xafogós. Demà, dijous, un dia més ventós. Temps variable, en principi poca precipitació. El dia s'aguantarà força. Ahir van ploure a Pineda 10 litres per metre quadrat. Altres pobles de l'Alt Maresme es va arribar fins als 15 litres per metre quadrat. Doncs amb aquesta notícia del temps acabem. Més informació d'aquí a una hora.

sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.